0: que viene tu suegra! ¡Corre, que viene tu suegra! ¡Corre, que viene tu suegra!
1: Desde Radio Humboldt Punity, una gran salutació a tots els amics del balonmano, que ens escolten a tot el món. Radio Humboldt.it, passió pel balonmano.
2: RH.it, la passione per la pallamano.
3: Uè, barbone, è arrivato un messaggio.
4: Hello, Hungary. Enjoy listening on Radio Humboldt.
2: Radio Humboldt.it, pallamano per passione.